0: pa qui l'emissiu.
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre occità dell'Albizès.
3: Sulles ondes de Radio Albizès e RCF País Tarnés.
4: Bonsoir a totes e a totes. Sejam no Centre Cultural Occità d'Albizès, sus RCF País Tarnés, en partenariat amb Radio Albizès.